0: Església Notícia. 15 minuts d'actualitat religiosa, comentaris, entrevistes, reportatges de l'Església Catòlica a Mallorca. Església Notícia.
1: Molt bon dia. En aquest diumenge 4 d'octubre, diada de Sant Francesc d'Assís, què tal esteu? Benvinguts a COPE, aquest espai dedicat a la vida de la nostra Església Diocesana de Mallorca. En los próximos 15 minutos compartiremos actualidad, testimonios y la voz de nuestras parroquias. Serán protagonistas, seréis protagonistas de esta Iglesia viva. Gracias por acompañarnos en este día de San Francisco, que ya sabéis que su saludo era paz y bien. Pues vamos a empezar, y lo vamos a hacer hoy, como no puede ser de otra manera, abriendo el programa y acercándonos a la familia franciscana. Jordi Llabrés ha conversado con Fray Óscar Bernaus, capuchino. Escuchamos un fragmento de esta entrevista.
2: Pau i bé, Fra Òscar.
3: Pau i bé, Jordi, com anem?
2: Anem a parlar de Sant Francesc i d'aquest vuitè centenari que precisament celebram avui. Parleu-vos, qui era Francesc d'Assís?
3: Ben, Francesc d'Assís, és difícil de dir-ho així, molt tot d'un així ràpid, concentrat, però jo diria bé, era un al·lot de família bona, d'Assís, de la ciutat d'Assís, diríem de lo que seria la burgesia que començava en aquella època, que tot d'una se troba amb Crist, d'una manera molt impensada, molt sorprenent. I això és a través, doncs, de la trobada amb un pobre, no? Concretament amb un leprós. És una cosa que això li canvia la vida, perquè descobreix, és com si descobreix el mateix bon Jesús en persona. Això li trabuca tots els seus plans, diguéssim. Ell tenia plans de buscar, doncs, la glòria, la cavalleria. La seva aspiració era pertànyer, doncs, al món de la noblesa, i d'ahir això se li canvia absolutament tot, amb un procés de conversió llarg i res, i això, doncs, farà que comenci, doncs, tot un moviment nou que, bueno, que encara hi és, i aquí estem.
2: Sant Francesc, avui, què mos pot dir i que podem, com ho podem seguir nosaltres? Pot ser un bon exemple?
3: Ostres, sí, jo diria que és actualíssim, com des d'aquí, des d'aquesta mirada nova, doncs entendrem-nos els uns als altres, és a dir, no posant-nos uns per damunt dels altres, sinó al costat els uns dels altres. I això, jo crec, adquirir aquesta mirada nova, molt innocent, recuperar la innocència que l'hem perduda i recuperar l'autèntica fraternitat de saber-nos germans uns dels altres. I tot això perquè és cosa volguda per Déu. Déu mos ha creat per relacionar-nos. No mos podem entendre jo amb mi mateix i prou. No, jo estic cridat a anar a trobar l'altre i a deixar-me trobar per l'altre. I en això, doncs, se produeix el petit miracle de descobrir en l'altre, doncs, un sagrament, descobrir-hi la presència del mateix Jesús.
1: Sant Francesc d'Assís i la presència del bon Jesús. També el nostre bisbe, Sebastià Taltavull, també parla de Sant Francesc i ho fa amb aquestes paraules. Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Aquesta alegria que necessitem a les nostres vides és l'alegria de Sant Francesc d'Assís. També don Sebastià Taltavull fa referència al Pare de Tots, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justs i injusts. Aquesta és la vida de Sant Francesc que coneixeu perfectament. Avui cau en diumenge, diumenge on molts de vosaltres anireu i celebrareu l'Eucaristia compartint a les vostres parròquies el pa i el vi. Compartir l'Eucaristia sempre és una trobada a la recerca del bon Jesús. Anar a les comunitats, viure a les comunitats cristianes. Si aneu en cotxe en aquest moment i us dirigiu a alguna de les vostres parròquies, alguna de les vostres esglésies, disfruteu. Disfruteu de l'Evangeli, disfruteu de la vida, disfruteu d'aquesta fe que Déu Nostre Senyor ens ha regalat. Hi ha persones que al llarg de la seva vida descobreixen la seva vocació. És el cas del següent protagonista. Ell és mossèn Pedro Duran. Ell és diaque permanent. I avui volem explicar-vos què és un diaque permanent. Penseu que aquest diaque està casat i té 6 fills. Ell es troba a la unitat pastoral de Calvià. I avui hem volgut conèixer, en aquest dia de Sant Francesc, que té una relació molt important amb els diaques, ja que Sant Francesc no va ser mossèn, no va ser capellà, sinó que va ser diaque. Per tant, va ser ordenat diaque. Per tant, apropem-nos al nostre company, al nostre germà, mossèn Pedro Duran, amb qui hem mantingut aquesta entrevista. Bon dia, mossèn.
4: Bon dia,
1: Pedro Duran. Segui aquí amb mi perquè vull fer-li unes preguntetes perquè ell és diaque. Què és un diaque permanent?
4: Diácono és servidor. El diácono en la iglesia, el diácono permanente, dentro de la misión también es unir su misión como esposo, como padre.
1: Com a esposo, com a pare, això què vol dir? Que estàs casat, no?
4: Claro.
1: Clar, això a vegades la gent no ho entén. Diu, com és possible que estigui casat i sigui diaque?
4: Bueno, porque dentro del sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos, los diáconos, que es verdad que tienen la opción del celibato, pero también pueden estar casados, diáconos permanentes. Y la palabra servidor, pues es hacer presente a Jesús servidor. Con la liturgia, con la palabra y con la caridad, siendo esta última lo que lo identifica con los inicios del diaconado en la iglesia primitiva, cuando Dios suscitó a los apóstoles, pues esta realidad para ayudar, para servir a los apóstoles.
1: Vale, y aquesta explicació que estàs donant avui, com li expliques als teus seus 6 fills que tens? Perquè tens 6 fills. Com li expliques als teus fills, com les explicats, sobretot als més grans, que tens, que tu ets un diaque?
4: Bueno, yo tengo que decir la suerte o la gracia de Dios también de tener una referencia para explicar lo que es el diácono en mi mujer. Para mí, Silvia es una referencia de servicio. Entonces, eso me ayuda a explicarles, y no solo explicarles, sino hacerles partícipes del servicio que yo hago a la iglesia.
1: Pedro, què t'han dit un dels teus fills quan te va veure que tu, doncs, feies noces, feies casaments? Què te van dir?
4: Tuve que explicarles, ¿verdad? Que en realidad, bueno, ellos estuvieron en la ordenación. Y ya en la ordenación...
1: Qué bonica això, ¿no?
4: Sí, estuvieron todos, fue maravilloso. Un momento...
1: O sigui, quan te van ordenar de dia que tenies els teus fills allà, i clar, evidentment la teva dona, Silvia.
4: Sí, todos.
1: Això va ser, seria emocional, ¿no?
4: Muy emocionante. Muy emocionante, de hecho yo hablando empecé a llorar. Al final, cuando tuve que decir unas palabras, pues lloré. Y lo que siempre, desde el primer momento, antes de ser diácono, porque yo conocí a mi mujer en la misión, siendo misioneros. Y siempre lo hemos vivido todos juntos. Lo mismo que el diaconado y el servicio, hay cosas que compartimos. Y compartimos no solo nosotros dos, Silvia y yo, sino lo compartimos con nuestros hijos.
1: Y una pregunta, Pedro. En el treball te han tractat diferent perquè siguis diaque?
4: Sí, sí, sí. Hay veces que sí, en otros momentos no. Hay gente que te hace preguntas sobre la Iglesia Católica, sobre todo de qué es un diácono. Esta pregunta no solo fuera de la Iglesia, en el trabajo, que sí, que se da, sino siempre esta pregunta, un diácono. ¿Y tú qué haces? ¿Qué es un diácono?
1: Pero ¿verdad? Un diácono permanent, a més a més.
4: Diácono permanent,
1: claro. Un moment que expliques, jo estic casat, claro. I tal. I quina és la relació, avui que és Sant Francesc d'Assís, quina és la relació de Sant Francesc amb els diaques?
4: Bueno, es una relación, sobre todo, es una imagen, San Francisco, es un reflejo para el diaconado maravilloso. Primero, San Francisco fue diácono. Y aquí en Mallorca decidimos los diáconos que este día, día 4 de octubre, pues fuese nuestro día, aquí en Mallorca. No es que sea patrón universal del diaconado. San Francisco para nosotros, y en realidad para todo creyente, es un punto de referencia desde el amor de Dios, maravilloso.
1: Moltes gràcies per explicar-nos què és un diaque permanent, perquè crec que pot ajudar molt a la gent a entendre aquest servei dins de l'Església. I gràcies, gràcies, mossèn Pedro. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Carles.
1: I de mossèn Pedro Duran anem ara a les parròquies de Bunyola i Palmanyola, on tenim el rector, el padre Manolo Hernández, que també és franciscà, no podia ser d'una altra manera. Avui dia de Sant Francesc. Bon dia, padre Manolo.
5: Bon dia, Carlos, què tal? Com anam?
1: Aquí, esperant que em diguis per què ets franciscà.
5: Sí. Bueno, fa molts anys que vaig rebre, diguem, aquesta vocació. Jo estava al seminari a Canàries i cada 15 dies venia un frare franciscà molt, molt gran, que era el meu confessor, i a partir d'ell, ell em parlava de Sant Francesc i, bueno, vaig d'alguna manera enamorar-me una mica de la figura de Sant Francesc d'Assís, que és una figura pues, molt important i molt actual, no? I, bueno, vaig llegir un llibre d'un francès i també em va agradar molt lo que parlava de, no?, Eloi Le Creer, que parlava de la sabidoria d'un pobre. I, bueno, un llibre molt maco que parlava de Sant Francesc i, bueno, te va captivant a poc a poc. I després vas conèixer frares que també el contacte amb persones pues, t'ajuda pues, a descobrir la teva fe, no? Lo que fan els altres, admires les coses que fan i, bueno, sempre quan un és més jove pues, està obert a descobrir i vas creixent i vas madurant també aquesta fe.
1: I què tal a Bunyola i Palmanyola?
5: Pues em trobo molt bé. Aquest any porto un any i aquest any ha passat volant. Ha estat un any nou i ben diferent a tot allò que jo estava acostumat a fer a les parròquies de Sabadell, al col·legi, on havia viscut pues, més de gairebé 40 i tants anys. Com a franciscà, sé que Sant Francesc ens demana que anem pel món com a germans menors, sense pretensions, amabilitat i ganes d'escoltar. I això és el que he intentat fer a Bunyola, adaptar-me als costums, a la manera de ser, de parlar, de la gent, aprendre, a caminar amb ells. I bé, l'acollida ha estat molt maca.
1: Doncs un altre dia continuarem xerrant, padre Manolo, de la teva activitat pastoral a Bunyola i Palmanyola. Que tinguis un bon dia i un bon dia de Sant Francesc.
5: Molt bé, moltes gràcies i bon diumenge per tothom. Pau i bé.
1: Pau y B, arribem al darrer minut del programa. Llegamos a este último minuto de nuestro programa y hoy festividad de San Francisco de Asís. Podemos quedarnos con una invitación sencilla, hacer un poco más de sitio a la paz en nuestra vida. La paz empieza muchas veces en lo pequeño, en escuchar sin interrumpir, en llamar a quien está solo, en pedir perdón o en ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. También nuestras parroquias crecen así, con personas que abren una puerta, que acompañan y que encuentran tiempo para los demás. Quizá esta semana podamos preguntarnos a quién puedo escuchar mejor, a quién puedo tender una mano y dar un primer paso. Gracias por acompañarnos y por compartir este tiempo de radio. Desde aquí, desde COPE Mallorca, este espacio, este tiempo, es vuestro tiempo. Que tengáis un feliz domingo, un buen día de San Francisco. Hasta nuestro próximo encuentro, el próximo domingo, aquí en COPE Mallorca.